0: Son las 9, las 8 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Buenos días. La crisis migratoria en Ceuta sigue tensando las relaciones entre España e Italia. Desde la medianoche, en los aeropuertos y puertos de nuestro país se realizan controles aleatorios a viajeros procedentes del país transalpino tras la activación de una medida calcada a la tomada hace días por el gobierno de Giorgia Meloni. Malena Álvarez.
2: Hoy es el primer día en el que los agentes podrán pedir los pasaportes y hacer controles de nacionalidad de forma aleatoria a los viajeros que vengan desde Italia. Una medida que estará vigente hasta el próximo 7 de septiembre, salvo que el gobierno de Meloni dé marcha atrás en su decisión de suspender Schengen con España. Madrid había advertido a Italia este viernes que habría consecuencias si no levantaba las restricciones que implantaron el pasado 1 de agosto. Un ultimátum al que el gobierno de Giorgia Meloni ha respondido con un no rotundo. Aseguran que es una medida temporal, que se revisará el 15 de agosto y que no quitará los controles hasta eliminar por completo, dicen, todos los riesgos para la seguridad en el país.
0: Mientras, en la ciudad autónoma, 1.342 niños y niñas han sido registrados hasta el momento en el sistema de acogida, pero quedan cientos sin identificar. Preocupa además la seguridad de las mujeres y las niñas. En las últimas horas se han registrado 6 denuncias por presuntas agresiones sexuales. Vamos a ver cómo amanece en Ceuta. Nuria Galán, buenos días.
3: Buenos días. 9 días después de la llegada masiva de migrantes, miles de personas siguen en la ciudad, aunque no todos han conseguido acceder a un centro de acogida. Más de medio millar de adultos se encuentran acogidos en el CETI, pero muchos más siguen durmiendo al raso por distintos puntos de la ciudad. En el caso de los niños, más de un millar están tutelados por la ciudad autónoma, sin embargo, casi 5.000, según fuentes vecinales, estarían todavía en la calle. Una situación que preocupa a las administraciones y a las entidades sociales, que también están prestando asistencia, entre ellas la Asociación de Vecinos de Sidi Mbarek, que ha convertido un campo de fútbol en un refugio improvisado para cobijar a mujeres y niñas. Abdela Mustafa es su presidente.
4: Después de haber sido intentado, violadas muchas de ellas, o haber sido agredidas, o haber sido intimidadas, viniendo aquí a buscar refugio, le hemos intentado dar una respuesta.
3: Hoy está previsto que el presidente Juan Vivas se reúna con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y ha anunciado una partida para facilitar el traslado urgente de menores. A finales de agosto se va a celebrar la conferencia sectorial para coordinar ese reparto, que podría comenzar en las próximas semanas.
0: Gracias, y tenemos la vista puesta en la evolución de los incendios forestales en nuestro país. El declarado en la Sierra de Engalcerán, en Castellón, sigue con 3 focos activos. Decenas de medios han trabajado durante toda la noche y se ha desplegado la unidad militar de emergencias para tratar de sofocar las llamas. La población está confinada y varias masías han sido desalojadas. Lorena Mayordomo, buenos días.
5: Buenos días. A esta hora, reunión de coordinación en el puesto de mando avanzado, participa la delegada del Gobierno en la comunidad, Pilar Bernabé. Sigue activado el nivel 2 de emergencias por los 3 incendios en Tirich, Cuya y Sierra Engalcerán. En este último, sus vecinos, como decís, siguen confinados. Decenas de equipos de extinción continúan trabajando para sofocar las llamas. Y se investigan ya las causas del fuego, pero según AEME, 35 descargas procedentes de rayos impactaron en la tarde de ayer en tierra, en un radio de 20 kilómetros, en esta zona, tormentas secas y reventones cálidos en esa comarca.
0: También pendientes del incendio de niebla en Huelva, que mantiene el nivel 2 de peligrosidad y ha obligado a activar a la unidad militar de emergencias, Javier Teruel.
6: La UME trabaja desde anoche para tratar de acabar con las llamas. Los trabajos se centran en el anclaje y progresión y el reconocimiento de las zonas afectadas mediante drones. La previsión del cambio del tiempo fue uno de los motivos por los que se decidió desplegar a la UME, lo explica Antonio Sanz, consejero de emergencias.
7: Especialmente por la extensión que pueda alcanzar previsiones de cambio de viento constantes que se están produciendo y por la aportación que vamos a seguir requiriendo de medios.
6: De momento hay 66 personas evacuadas y 2 carreteras permanecen cortadas. La previsión de hoy, se espera que se incorporen más de 150 profesionales para trabajar en la extinción de este incendio que se declaró el pasado jueves.
0: Y del exterior, un último apunte: Abelardo de la Espriella ya es el nuevo presidente de Colombia tras una investidura atípica fuera de Bogotá por primera vez y con 2 actos. En el segundo, el líder ultraderechista ha pronunciado su primer discurso ante un batallón del ejército. La familia, el orden y la religión serán la base, dice, sobre la que girará su mandato. Así llegamos a las 9 y 5, las 8 y 5 en Canarias.
1: Radio 5. Catalunya.
8: Bon dia. Tal dia com avui de fa dos anys, Salvador Illa va ser investit president de la Generalitat de Catalunya. Dos anys de govern en minoria, d'una estira i arronsa amb els socis d'investidura, Esquerra i Comuns, i de confrontació amb Junts. Dos anys marcats pel malestar dels docents i les vagues sostingudes en el temps, pel desgast dels professionals sanitaris i per la resignació dels usuaris de Rodalies que denuncien un servei obsolet, amb l'habitatge en el punt de mira i també el nou cicle electoral. L'equador d'una legislatura amb un Illa que ha aconseguit aprovar els seus primers pressupostos a principis del mes passat, una injecció de prop de 50.000 milions d'euros. Du correctiu de l'oposició de Junts, que acusa Illa d'enfonsar Catalunya, diuen, des que va arribar a Palau. Ho ampliem tot seguit, però també és notícia i ens ocupa el temps. Protecció Civil ha activat l'alerta de l'Inuncat per fortes pluges, que es concentraran sobretot al nord-oest de Catalunya. Precaució a la carretera i també a l'aire lliure. Ampliem la previsió. Aiment, Noelia García, bon dia.
9: Bon dia. Avui a Catalunya pugen lleugerament les temperatures i s'esperen màximes molt altes a zones de l'interior i a l'Empordà. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 37 a Girona i 33 graus a Barcelona i a Tarragona. Durant aquest matí, cel clar i poc ennuvolat. Durant la tarda es formaran núvols d'evolució. Molta tensió a zones de l'interior. S'esperen ruixats que podran ser localment forts i amb calamar-se. Les pluges amb més intensitat s'esperen al Pirineu de Lleida, al Prepirineu de Barcelona i també a la província de Lleida. A aquestes zones, en una hora, es podran acumular de 20 a 30 litres per metre quadrat. Bufa vent fluix a moderat de component sud. És una informació d'AEMET.
8: I mor ofegada en una piscina particular una dona de 97 anys. Els fets van tenir lloc aquest divendres al vespre a Plans de Sió, a la Segarra. És la desena persona que perd la vida en una piscina des que va començar la temporada de bany de manera oficial el passat 15 de juny. Dos anys de la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat, el número 133, l'equador d'un govern en minoria, d'una legislatura marcada per algunes crisis, com la d'educació, la de sanitat o la de Rodalies. Per Junts, aquests dos primers anys de mandat han estat un retrocés per a Catalunya. Elena García.
10: Dur i molt crític. Junts veu Catalunya pitjor que fa dos anys i acusa Illa d'enfonsar-la i de deteriorar la convivència. La presidenta del Parlament, Mònica Sales.
11: El president Illa està ensorrant Catalunya, s'està carregant el país de dalt a baix, ha col·lapsat les infraestructures, ha degradat els serveis públics, ha ofegat la classe mitjana i treballadora amb més impostos, ha fet retrocedir el català i fins i tot ha deteriorat la convivència.
10: Junts veu el president sempre absent en les crisis i obedient als interessos del PSOE. Sales crida a no fer de l'error la metodologia de treball, erigit-se en alternativa. Junts considera que el previsible retorn de Puigdemont altera el tauler.
11: La política en general.
10: I deixa clar que Junts no normalitzarà l'organització fins l'amnistia total a Puigdemont.
11: El cap de l'oposició és a l'exili i tampoc no normalitzarem l'exili i continuarem en aquesta situació fins que esperem aquesta aplicació de la llei d'amnistia siga total.
10: Junts retreu a Illa que s'hagi erigit en el principal relator de l'amnistia i emplaça els jutges a imitar-lo.
8: Una de les qüestions capdals entre el PSC i Junts, el finançament, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, emplaça els independentistes a sumar-s'hi i, per tant, fugir, diu, de les dinàmiques de bloqueig.
12: Crec que Junts ha de respondre a una pregunta òbvia. Si vol contribuir al país i permetrà que arribem a un acord del nou sistema de finançament que posa damunt de la taula 4.700 milions d'euros per ampliar els nostres serveis públics, o si vol seguir encallat en una dinàmica de bloquejar-ho tot.
8: El posicionament de Junts és clar. Concert econòmic, lluita per un tot i no només per les engrunes. Mònica Sales.
11: Catalunya mereix allò que li correspon i 22.000 milions d'euros se'n van cada any i no tornen. I per tant, nosaltres no farem autosabotatge. Qui fa sabotatge dia sí i dia també és Espanya respecte a Catalunya amb la complicitat i la connivència del PSC.
8: Mà estesa, diu Sales, sí, quan el PSC tingui un govern fort i reclami el millor per a Catalunya. Ho destacàvem en portada. Protecció Civil activa l'alerta de l'Inuncat per tempestes intenses i risc de crescuda de rius i rieres. També temps violent que pot incloure pedres, clafits i fortes ratxes de vent. La zona més afectada serà al nord-oest del territori. Protecció Civil demana extremar la prudència, sobretot pel que fa a la mobilitat i en les activitats que es facin a l'aire lliure. També sol·licita als municipis que revisin els punts inundables habituals i prenguin les mesures preventives necessàries. Un mes d'agost de contrast per
13: perquè tenim alerta per pluges, però convivim també amb el risc elevat d'incendi forestal. A Barcelona, el balanç provisional és favorable. Superat l'equador de l'estiu, a la ciutat només s'han registrat dos incendis amb una afectació ínfima. Pau Alemany.
14: Les tasques de prevenció durant la primavera, juntament amb la implicació dels veïns de l'entorn del parc de Collserola, han estat determinants per afrontar l'estiu amb un risc forestal més controlat. Un fet que ha permès als bombers de Barcelona donar suport en altres incendis de l'àrea metropolitana, com el de Tiana o el de Gavà. Malgrat les bones dades, el tinent d'alcalde Albert Batlle ha demanat mantenir la precaució.
15: Tot i les dades positives, no podem abaixar la guàrdia. Agost i setembre, com a mínim, continuen sent mesos de risc elevat i per això mantenim tots els dispositius activats i fem una crida a la màxima prudència als espais forestals.
14: En aquest sentit, l'Ajuntament ha reforçat els recursos del cos amb la incorporació de 7 noves camionetes de bombers.
13: I Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya reprèn aquest dissabte el servei habitual de trens a la línia Llobregat-Anoia un cop finalitzats els treballs de renovació de via al tram entre les estacions de Sant Vicenç, Castellgalí i Manresa-Baixador. Les obres, que han obligat a tallar la circulació de trens entre aquestes estacions durant una setmana, han consistit en la renovació integral de 400 metres de via a l'interior del túnel de Santa Clara. L'objectiu és reforçar l'estabilitat, millorar el sistema de drenatge i evitar també les filtracions d'aigua. I des d'aquesta mitjanit, vaga del personal de la unitat aèria, l'estacionament regulat, és a dir, la zona blava i la zona verda de Barcelona, i que s'allargarà fins a mitjans de gener. El conflicte, una modificació en la jornada. Els treballadors havien d'incorporar diumenges i festius als seus horaris i això alterava la jornada diària. Aquest febrer la justícia va obligar l'empresa BSM a restituir els horaris anteriors, però part dels treballadors han engegat reclamacions individuals per recuperar part del salari. Un altre dels motius de la vaga, el nou conveni signat entre BSM i la majoria del comitè d'empresa, però no per Comissions Obreres. I també us expliquem que Energy Control, que es dedica a la reducció de riscos i danys associats amb el consum de drogues, ha posat en marxa ChemSafe a Catalunya, un servei dirigit al col·lectiu LGTBI que practica el chemsex, els usos sexualitzats de les drogues. Marga Esparza.
16: Des d'Energy han obert un servei de WhatsApp i de Telegram a Catalunya perquè els usuaris puguin consultar dubtes sobre les substàncies, les pautes de consum de menor risc o la salut sexual. Perquè el chemsex pot allargar durant hores la pràctica sexual i pot haver-hi més risc de contagi de malalties de transmissió sexual. Un altre problema és que es fa policonsum de drogues noves sense conèixer els seus efectes barrejats. Marta Escolano, coordinadora d'Energy Control a Catalunya.
17: És explicar què és cada substància de les que apareixen. Porque de la mefedrona en determinados colectivos se habla mucho, pero nadie tiene ni idea de lo que es. Y explicarle a la gente que esto es un estimulante, que puede generar efectos de excitación y de placer, que si lo mezclas con GHB, el GHB es un depresor del sistema nervioso, y que estas dos sustancias mezcladas es probable que la estimulante te enmascare los efectos de la otra, con lo cual que tengas cuidado.
16: Energy Control a Catalunya també incorpora la figura d'una persona del col·lectiu LGTBI que farà accions de proximitat a locals i espais d'oci per oferir informació.
13: En esports, en futbol, dies d'estiu marcats pel mercat, desitjades arribades i possibles sortides. En el cas del Barça, la del central uruguaià Ronald Araujo, direcció Liverpool. Tot plegat en una pretemporada que encara la recta final. Aquest vespre, els blaugrana disputen un triangular a Udine contra l'Udinese i el Nottingham Forest. Amistós també de l'Espanyol contra el Coventry a 6:45 de la tarda. Un club que recorda el seu etern capità, Dani Jarque, es commemora el 17è aniversari de la seva mort. I amistós també del Girona contra el Nàstic. A partir de 8:45 del vespre, al nou estadi Costa Daurada, el conjunt gironí va empatar a nit a 2 amb el Sabadell. En ciclisme, penúltima etapa del Tour femení, 170 quilòmetres entre Sisteron i Nissa, Paula Blasi és setena a la General, i en motor, gran premi de la Gran Bretanya de motociclisme. A les 5 de la tarda serà la cursa a l'esprint al circuit de Silverstone.
18: Crema el sol rondant la mà, que es deixa dur el vent.
13: La rumba protagonista els caps de setmana d'agost al poble espanyol en el marc del festival Fritanga. Aquesta nit, set de rumba a partir de 8:45 del vespre. Un grup que uneix dues generacions de rumberos amb un projecte ben clar, versionar les cançons que els apassionen amb un nom propi, el de Gato Pérez. Amb set de rumba ens acomiadem, ja ho saben, que passin un molt bon dissabte.

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4.
0: Bon dia. La crisi migratòria de Ceuta evidencia una problemàtica ja coneguda com és la gestió dels menors no acompanyats. 1.342 infants, segons el Ministeri de Joventut i Infància, han estat registrats en el sistema d'acollida de la ciutat autònoma. Manca de polítiques de planificació, de cooperació o de coordinació per respectar entre tots els drets de la canalla. Recollits des de fa gairebé 4 dècades en l'anomenada Convenció sobre els Drets dels Infants de les Nacions Unides. Espanya va ser un dels 20 primers països en signar i ratificar-la. Recollits i reconeguts, sí, però no sempre respectats. Les entitats socials alerten de l'espiral de violència a la que poden ser sotmeses les criatures. Des d'Obrim Fronteres, la coordinadora Maria Creixell verbalitza una evidència.
2: No són extraterrestres, són nens i nenes com els nostres nens i nenes i que tenen els mateixos drets que els nostres nens i nenes i, per tant, la nostra obligació com a adults suposadament responsables és garantir que visquin una vida digna i lliure de violències.
0: És la principal derivada d'un problema que no s'aborda, però del qual es pontifica la migració i que també aixeca polseguera entre països de la Unió Europea. Des d'aquesta mitjanit, Espanya realitza controls aleatoris a ports i aeroports de persones provenients d'Itàlia. Anirem fins l'aeroport del Prat per conèixer de primera mà com han estat aquestes primeres hores. Un 8 d'agost que ens obliga a mirar enrere fa 2 anys de la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat de Catalunya, en concret el número 133. 2 anys de mandat en solitari amb conselleres reprovades i assignatures a recuperar aquest setembre. Educació, sanitat, rodalies, però també habitatge i finançament. 2 anys també del retorn fugaz de Carles Puigdemont a Catalunya. Un dissabte d'inestabilitat meteorològica. Protecció Civil activa l'alerta de l'Inuncat per fortes pluges que poden caure aquesta tarda, sobretot al Pirineu i Prepirineu Occidental, amb quantitats que poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Precaució també per fenòmens adversos com pedra o esclafits. Ampliem aquesta previsió. Aimen Noelia García, endavant.
3: Bona tarda. Avui a Catalunya, altes temperatures i tempestes. Durant aquesta tarda, a gran part de l'interior, núvols d'evolució amb possibles xàfecs i tempestes. A la província de Lleida, interior de Tarragona i Pirineus, podran ser localment forts amb ventades i calamar-se. Temperatures que continuen altes de l'interior. Màximes de 38 graus a Lleida, 37 a Girona i 33 graus a Barcelona i a Tarragona. Demà predominarà el cel variable amb clars i núvols. A últimes hores del dia, possibles ruixats forts al Pirineu. Temperatures amb pocs canvis. Màximes de 39 graus a Girona, 38 a Lleida, 34 a Barcelona i 32 graus a Tarragona. Demà destaquem vent moderat a l'Empordà. És una informació d'AEMET.
0: Es demana extremar la prudència en les activitats a l'exterior i allunyar-se de zones inundables. I molta precaució també a la carretera. Situació a hores d'ara, Servei Català de Trànsit. Finarà, que bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Doncs ens comencem situant a la Nacional 2, a l'altura de Maçanet de la Selva. Hi ha hagut un accident amb 3 turismes implicats que talla un carril de la calçada en sentit nord, en sentit Vidreres, i provoca 4 quilòmetres de retencions des de l'altura de Tordera. Pel que fa a l'autopista AP7, a l'altura de Montornès del Vallès, encara hi ha un carril tallat al carril esquerre, en sentit nord, en sentit Girona, per la retirada d'una furgoneta avariada, i la incidència provoca retencions des de Parets del Vallès. També en l'extrem sud del país, a l'autopista AP7, encara hi queden retencions entre Miami Platja i l'Hospitalet de l'Infant en sentit sud, arran d'un turisme avariat que ja ha pogut ser retirat. Acabarem situats a la zona de la Costa Brava, on hi ha retencions a la C35 i a la C65, a la zona de Llagostera, en sentit platges. De moment això és tot. Molt bona tarda.
0: En Pau Robert, a les vies de so i Santi García, control central, comencem.
1: Edició cap de setmana.
0: Més de 1.300 menors no acompanyats a Ceuta des de l'entrada massiva a la ciutat autònoma del passat 30 de juliol. La gestió d'aquests infants en el punt de mira del govern de Pedro Sánchez, que busca el suport de les comunitats autònomes per poder-los acollir. Les entitats socials alerten de la complexitat de la situació i de la vulnerabilitat de les criatures, nens i nenes que no disposen d'oportunitats als seus països d'origen i que sovint denuncien que no tenen on tornar, exposats als carrers també a les màfies que trafiquen en persones i, en el cas de les nenes, a l'explotació sexual. Laura Zurriaga.
5: Els serveis sanitaris han atès com a mínim 4 noies víctimes d'agressió sexual. El perfil dels nouvinguts ha canviat des de la darrera entrada massiva l'any 2021. Ara hi ha més noies i més nens de poc més de 10 anys. La situació és crítica perquè els centres d'acollida a Ceuta ja estaven saturats i malgrat s'han habilitat 2 escoles com a mesura temporal, molts encara dormen al carrer. Segons UNICEF Espanya, calen més espais tancats mentre s'avalua cas a cas el grau de vulnerabilitat per oferir polítiques d'acollida personalitzades. Chema Vera, director executiu d'UNICEF Espanya, en declaracions a Radio 4.
6: Esto es esencial tanto para cualquier tipo de potencial reunificación familiar como para los traslados a otros lugares, a otras comunidades autónomas. Todo exige un caso a caso, con garantía administrativa y con un respaldo jurídico por parte de la Fiscalía Menores, con un seguimiento cercano, d'anàlisis de la vulnerabilitat de cada cas.
5: De la seva banda, Obrim Fronteres alerta que contra més temps passin els menors al carrer, més exposats estan a qualsevol tipus d'explotació. Critiquen la manca de planificació de les autoritats i reclamen que s'estableixin ponts de coordinació entre els països per evitar noves entrades massives. Maria Creixell, coordinadora d'Obrim Fronteres a Ràdio 4.
2: Nosaltres creiem que aquestes polítiques de fronteres tancades no ajuden, sinó tot el contrari. I, per tant, creiem que s'ha de revertir això i buscar ponts de coordinació i vies obertes per buscar oportunitats en diferents llocs. Igual que nosaltres, amb el nostre passaport europeu, podem anar a buscar feina al Marroc o a Senegal, on sigui, entenem que la inversa també hauria de ser així.
5: Les ONGs demanen diligència al govern central en les derivacions a altres comunitats autònomes mentre la qüestió continua generant debat polític. 45 policies es desplaçaran a Ceuta per agilitzar els tràmits.
0: És la principal derivada i la que més preocupa d'una crisi migratòria que també deixa una altra crisi diplomàtica entre Espanya i Itàlia. El govern de Giorgia Meloni va decidir aplicar controls de seguretat a totes aquelles persones procedent d'Espanya que no fossin comunitàries. Aquest divendres el govern de Sánchez li suggeria que retirés els controls i davant la negativa des d'aquesta mitjanit, Espanya els aplica també en ports i aeroports. Anem a l'aeroport del Prat per veure com s'ha desenvolupat la primera part del dia. Maria Tarsa.
7: A l'aeroport del Prat, l'afectació per aquests controls vigents des d'aquesta mitjanit és mínima. Molts passatgers amb els que ens hem trobat aquí no n'estaven assabentats. Avui hi ha una 60ena de vols programats procedents d'Itàlia i de moment només s'han fet controls d'identitat en un dels vols de la desena que ja han aterrat aquí.
8: Todo perfecto.
9: Ningún problema, no. No tenemos problema en control.
7: Els fan agents de la Policia Nacional a peu d'avió i demanen el passaport o bé el DNI. Està previst que els passatgers que venen de tercers països i que han passat per Itàlia hagin de mostrar el visat o el permís de residència. Una mesura que arriba en ple estiu amb milers de passatgers espanyols i italians volant entre els dos països. El govern espanyol l'aplica en resposta a la mateixa mesura decretada pel govern italià amb passatgers que venen d'Espanya. Es preveu que els controls estiguin en vigor fins la mitjanit del 7 de setembre.
10: Atès que el senyor Salvador Illa Roca en aquesta votació ha obtingut 68 vots a favor, que signifiquen la majoria absoluta que estableix l'article 4.3 de la Llei de la Presidència de la Generalitat i del Govern, resta investit president de la Generalitat de Catalunya.
0: 2 anys d'aquest moment del president del Parlament, Josep Rull, investint Salvador Illa com a president número 133 de la Generalitat de Catalunya. Des de llavors, govern en minoria, sacsejat per greus crisis de gran magnitud, des d'educació a sanitat passant per rodalies. També qüestions capdals de la investidura per tenir el suport d'Esquerra i Comuns, com han estat l'habitatge i també les polítiques socials i el finançament. Ella va aprovar els seus primers pressupostos el 2 de juliol, una demostració de la bona entesa de la majoria de les esquerres al Parlament i d'oferir certa estabilitat, malgrat tot, al cap de l'executiu, que no acaba de capitalitzar el seu govern en solitari amb conflictes oberts al setembre i també davant un cicle electoral on un canvi de govern a la Moncloa l'exposaria a un canvi de ressant a la legislatura. Elena García.
11: Sí, sense batzegada. Sí, ja prima l'estabilitat davant la confrontació a Madrid i el tacticisme de Sánchez. Però la bona gestió que els socialistes contraposen a les turbulències del procés s'esberla amb el pols dels docents i els metges. Rodalies, Mossos infiltrats a les escoles, 2 esvorancs en 2 setmanes o el fiasco de les proves PISA. El desgast es fa evident a les enquestes, amb un descens de fins a 7 escons en intenció de vot. Però tot i això, el PSC constata que té una majoria sòlida al Parlament. Parlament. Ferran Pedret, a Ràdio 4.
12: Veiem que està funcionant una majoria progressista al Parlament de Catalunya que permet no només l'aprovació dels pressupostos, sinó també que s'aprovin lleis i mesures per les majories socials del país.
11: El repte en la gestió i lleis com la de memòria, la limitació de la compra especulativa o el sensellarisme en legislatiu, i ja suma mantenir la sintonia amb els socis en cicle electoral. I les carpetes condicionades per Junqueras i Albiach, que Illa, com Sánchez, també porta al setembre. Finançament i habitatge, amb una majoria plurinacional contra les cordes i l'amenaça que la sintonia entre Generalitat i Moncloa s'esmicoli si Sánchez, assetjat per la corrupció al PSOE, no encadena un altre mur contra PP i Vox a les generals.
0: Dos anys d'una oposició dura per part de Junts, un correctiu a la gestió d'Illa, a qui acusen d'ensorrar Catalunya, de desgovern, d'incompetència i també de desnacionalització.
13: En resum, dos anys demanant permís a Madrid.
0: Els independentistes s'erigeixen com l'alternativa per reflotar, diuen, Catalunya. Dos anys d'un ple d'investidura que es va celebrar després d'un retorn fugaç, el de l'expresident Carles Puigdemont a Barcelona. En un missatge a xarxes socials qualifica d'escandalós que a dia d'avui el Tribunal Suprem es negui a aplicar-li l'amnistia. I repassem ara amb el Llorenç Llop. Bona tarda.
14: Bona tarda.
0: Algunes notícies en format més breu. Prop d'una vintena de vols suspesos al Prat per la vaga del personal de terra de Ground Force.
14: Els treballadors estan en vaga indefinida des del passat 4 d'agost. La CGT reclama unes millors condicions laborals i més personal per reduir el volum de feina. Juan Navarro és el portaveu sindical.
15: De que las cargas de trabajo la empresa lo gestione de la manera que sea, porque a nivel organizativo nosotros no nos podemos entrar, pero que estas cargas de trabajo son insoportables.
14: El problema...
15: A nivel físico, vaya, son insoportables.
14: El problema ve de la manca de contractació de personal, sobretot en temporada alta. Els treballadors reclamen una plantilla més àmplia que el COM, que ja existia fa dos anys, però que ara s'ha reduït. El seguiment de la vaga és d'un 95% i només avui s'han cancel·lat 18 vols i s'han retingut unes 2.000 maletes, segons el sindicat.
0: I vaga també a Barcelona del personal de l'estacionament regulat, és a dir, la zona blava i la zona verda.
14: Barcelona Serveis Municipals ha iniciat aquest matí una vaga que durarà com a mínim fins al 17 de gener, afectant les 24 hores dels dissabtes i diumenges. El sindicat reclama els diners que l'empresa deu i que encara no ha pagat després d'una resolució judicial. David Martínez, de la CGT.
16: I, igual que la plantilla, està molt decebuda. Nosaltres estem molt decebuts amb la direcció de l'empresa per al camí que està duent a terme, sobretot en quant al respecte als drets de les persones treballadores.
0: I mor ofegada una dona de 97 anys.
14: Ha estat en una piscina municipal de Plans de Sió, a la Segarra. Els fets van tenir lloc aquest divendres al vespre. És la desena persona que mor en una piscina des de que va començar la temporada de bany oficial el passat 15 de juny.
0: I més d'11.000 persones han estat ateses pels serveis públics especialitzats en violències masclistes durant la primera meitat de l'any.
14: Segons les dades que ha fet oficial la Conselleria d'Igualtat i Feminisme, serveis com ara suport psicològic, jurídic o social. La immensa majoria han estat dones i també un miler de fills. Durant el 2025 van atendre més de 14.000 persones. Això suposa que enguany ja han arribat al 80% del total de l'any passat.
0: Gràcies, Llorenç. I al mes d'agost, més temps lliure i menys rutines és un còctel perillós per a la canalla i també la seva relació amb el mòbil en particular i les pantalles en general. De mitjana en tenen un amb 11 anys. Una porta un món irreal i també pervers. Una de les últimes pràctiques que preocupa els experts, que els joves utilitzin el xat GPT com un psicòleg. Cristina Martín.
17: Un fenomen que afecta sobretot adolescents d'entre 15 i 17 anys. No tenen referents, tampoc han teixit una xarxa real de suport i recorren al mòbil per omplir aquests buits. Una pràctica que es comença a generalitzar. Ho denuncia Francesc Perandreu, president de CENCAS, l'associació Centre Català d'Addiccions Socials.
18: Si pregunten al xat GPT, estic malament, què puc fer? O tinc ràbia, què puc fer? Perquè el xat GPT, segons ells, evidentment, els entén. I, evidentment, no pots comparar un professional amb una màquina. Això és perillosíssim. S'està generalitzant.
17: Una generació que és nativa, digitalment parlant, i que té problemes per comunicar-se i relacionar-se de manera presencial.
18: No tenen referents. No existeixen els referents. Aquesta soledat, aquesta sensació de soledat, l'omplen en base a una pantalla.
17: Tampoc existeixen límits i els pares no sempre prediquen amb l'exemple.
18: Si els pares no són capaços de donar alternatives, si els pares no són capaços de frenar El nen no frenarà, evidentment que no frenarà, clar que no frenarà.
17: Superada la pandèmia, encara queden cicatrius d'aquells mesos. Van pujar els casos de menors de 25 anys addictes al joc, les compres compulsives, el consum de pornografia en joves o més xarxes de cites i sexe, un increment que encara es manté en el temps perquè es necessita ben poc, un mòbil i accés a internet.
19: Un model, el de l'addicció, que també perpetuen els adults. Un exemple és la necessitat que alguns tenen de pagar per no tenir accés al mòbil durant una hora. És el que es coneix com Offline Club, un moviment que va néixer a Amsterdam i que fa 2 anys va arribar aquí a Barcelona. La majoria dels assistents tenen entre 30 i 45 anys i en aquestes trobades busquen reconnectar amb ells mateixos, amb l'entorn i també estar presents. La Mònic Golay, fundadora de la capital catalana, ironitza sobre la necessitat d'aquestes reunions, però assegura que a dia d'avui una de las maneras de gestionar la hiperconectividad.
20: O sea, esto nos lo dicen hace 20 años y me hubiera reído hasta yo. Pero es que es muy difícil desconectar, ¿no? Porque siempre tenemos el hábito de querer ser productivos a todas horas o querer estar conectados y el aburrimiento no tiene cabida en nuestro día a día. Entonces, a la mínima, pues sacamos el móvil, pues miramos esto o entramos en alguna red social.
19: Una desconnexió digital que és molt necessària i també un dret, si parlem en concret de la desconnexió digital en l'àmbit laboral, Llorenç.
14: Poder desconnectar durant les vacances és un dret dels treballadors. En l'actualitat, gran part d'aquesta desconnexió passa per deixar el mòbil de banda i oblidar-se de tot el que està relacionat amb la feina. Missatges, trucades, correus, un seguit de coses que poden estar alterant la nostra tranquil·litat. Eduard Blasi és advocat expert en dret digital.
21: No tenir aquesta sobrecàrrega digital o aquestes obligacions que a vegades tenim a contestar doncs, certes comunicacions i que realment no ens deixen aprofitar realment les vacances.
14: De vegades els treballadors poden sentir-se pressionats per respondre a missatges i correus dels seus caps, però fer-ho mai serà una obligació ni pot portar conseqüències negatives.
21: Ens poden enviar un correu mentre estem de vacances, ens poden enviar un WhatsApp mentre estem de vacances. El que no s'espera és que el treballador contesti. Òbviament, hi ha una sèrie de cauteles que ha d'adoptar també una empresa i si és conscient que està utilitzant un telèfon personal, doncs en principi evitar també utilitzar aquest canal.
14: Si l'empresa no respecta el dret, els treballadors hauran de comunicar-ho internament als departaments jurídics i legals o bé denunciar-ho davant la Inspecció de Treball.
19: Als 95 anys, el mossèn Lluís Bonet Armengol, antic rector de la Sagrada Família durant 25 anys, entre el 93 i el 2018, els quals va participar en moments tan destacats com, per exemple, la cerimònia de dedicació al culte de la nau principal, en què el papa Benet XVI va concedir el títol de basílica menor al temple. També va ser el promotor i vicepostulador de la causa de beatificació d'Antoni Gaudí, iniciada l'any 2000. Era fill d'arquitecte del Lluís Bonet i Garí, deixeble de Gaudí, i germà del músic Narcís Bonet i Armengol i de l'arquitecte Jordi Bonet i Armengol, artífexs de la continuació de les obres de la Sagrada Família. I viatja en el temps a Guimarà, a l'Urgell, que torna a reviure el seu tradicional mercat medieval. Una trentena edició que vol anar més enllà i convertir-se en una fira amb més actes culturals, gastronòmics i lúdics. Més d'un centenar de parades seran un pol d'atracció durant tot el cap de setmana. Pepa Sant Genís.
22: Cada any, aquest cap de setmana, els carrers i les places de la localitat de Guimerà a l'Urgell tornen a reviure el seu passat medieval. Se celebra la 31a edició del Mercat Medieval que atreu centenars de visitants. Aquesta edició del mercat tindrà 120 parades amb la seva decoració de tendalls tan característica, però aquest mercat dona un pas més i es converteix en fira per poder oferir més esdeveniments culturals, conferències, recreació d'oficis antics, espectacles nocturns i visites guiades, no només pels carrers i places del poble, sinó també a cases particulars. La Marta Dalmau és una de les organitzadores.
23: Volem anar a més que un mercat, o sigui, volem donar-li també aquest àmbit més cultural, d'espectacles, no només el propi pes de les parades, que són importants. Per nosaltres ara ja és una fira, perquè entenem que és més que un mercat.
22: I perquè les altes temperatures d'aquest cap de setmana no facin enrere els visitants, han previst també més protecció al recorregut del mercat i un refugi climàtic.
19: I
0: amb l'arribada de l'agost i després de la ressaca del Festival Grec, molts teatres de Barcelona tanquen per a vacances. Algunes sales, però, resisteixen la canícula i són un oasi enmig del desert cultural. Una tendència cada vegada més consolidada, sobretot en escenaris petits i de proximitat, que no abaixen el taló i aposten per la comèdia, Marta Orquín.
1: El Teatre Gaudí ens porta aquest agost de viatge a Cancún.
3: Quants vestits et portes, tia? No sé, jo m'emporto 50.
1: El teatre recupera aquesta comèdia fresca de Jordi Galceran, protagonitzada per Gemma Deusedes, Cristina Brondo, David Olivares i Màrius Hernández. Susanna Garachana dirigeix aquest viatge divertit sobre dues parelles d'amics que van de vacances al Carib i acaben qüestionant les decisions que han pres a la vida.
4: Aprofitant que l'obra és molt estiuenca i que a Barcelona hi ha molts teatres que tanquen, però hi ha molta gent que es queda i els teatres són refugi climàtic perquè si està molt fresquet i a més rius molt.
1: A més del Gaudí, a Barcelona no baixen el taló durant l'agost l'Eixample Teatre, el Teatre Muntaner, el Teatre Neu, el Tívoli o l'Apolo, una tendència que creix els últims anys per la bona resposta del públic. Marina Marcos, vicepresidenta de Sales de Proximitat de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya.
6: Amb el temps, la dinàmica a nivell demogràfic és que la gent no sempre marxi ja de vacances al mes d'agost, amb la qual cosa la ciutat és més viva de gent de Barcelona que va al teatre. Per tant, a més gent hi ha a la ciutat, més teatres obriran. Sí que és rendible perquè no hi ha l'oferta habitual. És a dir, no hi ha el públic habitual, però tampoc hi ha l'oferta habitual. Per tant, sí que és un mes que funciona molt bé.
1: Ho constata tot un emblema de la resistència estiuenca, la sala Versus Glòries, que recupera la comèdia Angle Mort, de Roc Esquius i Sergi Belbel. Jofre Blesa és el codirector artístic de la sala.
24: Des del primer any ens ha funcionat molt bé, i ens funciona molt bé. Nosaltres ja estrenem produccions directament a l'agost.
1: Són sobretot les sales petites i de proximitat les que refresquen que en l'agost a un públic que passa l'estiu a la ciutat.
0: I abans dels esports, una mica de rumba.

Un gènere protagonista els caps de setmana d'agost al poble espanyol en el marc del festival Fritanga. Aquesta nit, set de rumba a partir de 9:15 de la tarda.